abandonado. Cau por un forat, ha cedit el temps. És una planta que humitza al meu costat.